0: Cuida de ti. Nurelix, una proposta d'en Quico Borràs que ens apropa als pioners i pioneres en el món de la informàtica, de la tecnologia, de la tècnica a Menorca. El nou podcast a la cadena SER, Nurelix. Disponible també a radiomenorca.com amb en Quico Borràs.
1: Píndoles de història de Menorca amb Amador Marí.
0: Els dimarts entre la una i les dues a l'Hoy por Hoy Menorca.
1: Coneix la riquesa de detalls que ha vist sa nostra illa, la seva gent al llarg dels temps.
0: I després també el podcast a radiomenorca.com.
2: Adolf Sintes repassa tota una nissaga de pescadors, els Reiners. Amb la veu de na Marta Cantamissa, aquest relat ens du a través dels temps i les aventures de tota una família ben coneguda de Menorca al voltant del mar. Ho trobaràs a La Isla de los Oyentes, a radiomenorca.com, a Ser Podcast i a les principals plataformes de podcast del país.